cada setmana, ja sabeu, Connecte to Selected Music, amb qui t'està parlant, Pablo Di Matos. Sí, jo sóc Pablo Di Matos, qui t'acompanya tots els dijous de 22 a 23 hores. A on? Doncs en Blue Radio. I en quina freqüència es pots escoltar? Doncs en la 90.2 de l'FM, o també ho pots fer per la nostra pàgina web, que me lie, per la nostra pàgina web, www.bluradiofm.es. Així que si vulgueu escoltar la millor música electrònica, doncs t'espere així cada dijous de 22 a 23 hores.

programa de Wii, bueno, el de Wii ja de totes les setmanes, eh? Ja sabeu, la intro de Titanium per al programa Connected to Selected Music. No podíem haver escollit una altra cançó millor que aquesta, eh? Xulíssima, xulíssima. Bueno, el que us deia, tots els dissabtes podeu escoltar de nou en podcast, a la matinada dels dissabtes, en les noches del Tecno, el programa Connected to Selected Music. A més, en la nostra pàgina web, www.bluradiofm.es, allí podreu també escoltar de

0: Connected to Select Music con Pablo Grimaltos.
1: Bé, doncs ja sabeu que com cada setmana vaig estar centraíssim realitzant la sessió i vosaltres sols heu de gaudir-la.
2: Pinchando Pablo Grimaltos. Connected to Select Music.
1: Així que vinga, comencem, ara sí que sí, però ja amb molt de ritme, amb molt de grup. Vinga, anem a per el programa d'avui.

Bé, amics, amigues, què tal? Espero que hàgiu gaudit molt, molt, molt, molt de la sessió d'avui. Una sessió amb molt de ritme, eh? Bueno, el que ho he dit, espero que l'hagi gaudit. Si vosaltres l'heu gaudit, jo més encara. Bé, dir-vos i recordar-vos que vos espere la setmana que ve, dijous, així de nou, una nova cita, un nou programa Connected to Selected Music en Blue Radio, en la 90.2 de l'FM, es podeu escoltar, o també ho podeu fer per la nostra pàgina web, per si no estàs dins del ràdio on alcança la freqüència, eh? www.blueradiofm.es. Bueno, que

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessi Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem radio.

L'any 1989 per a la formació Invisible Limits del seu Golden Dreams. En este cas, escoltem la versió de Julio Nexus Interfrom.

Territori Remember, estem a les xarxes socials, cal dir xarxes socials. Al Cara Llibre, al Facebook, a Instagram. DJ Javi Vivas, o Javier Vivas, conforme vulguis. I el TRM també està al Cara Llibre, al Facebook. Les salutacions claríssimes de Javi Vivas i Clatallu. Tot un plaer haver-te acompanyat una setmana més. Miles de thank yous, gràcies per haver estat allí. I fins la setmana que ve. A continuar cuidant-se. Adeu.

0: través dels nostres Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ya tiene sonido. Blu Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està a l'has ballat. I està a l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.